valle mé inchen dut foi rudde tá garde mo chrí. Rudde bechor a bheith gardar gríhe goléir. A chuisle, éistlam, nuair intím dut.